0: Sí?
1: Yo.
2: La canvi era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia,

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. No matter what, no matter what.

tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: El Club dels 80 a Ràdio Pineda. Els èxits de la teva generació.

0: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
2: Si t'agraden els 80, aquest és el teu club. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda. Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. La confraria de Poblenou fa aquest matí el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des del carrer Vallès fins a la parròquia de Sant Joan Baptista de Poblenou. Ho fan aquest matí i al migdia, recordeu, es fa la missa dominical presidida per mossèn Enric Tuber, un acte obert a tothom. I també destaquem avui el concert del 36è aniversari de la Coral Pinedenca a 7:45 de la tarda a l'Espai Sara Llorenç, a l'antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies. L'entrada és gratuïta, però com sempre fan recollida d'aliments per Càritas. Un concert dirigit per Maria Tuber i amb l'acompanyament a la guitarra de Carles Camps. Recordeu que fins al 22 de juny podeu disposar de les sales d'estudi nocturnes a la Biblioteca Serra i Moret i també a la Biblioteca de Poblenou. L'horari del cap de setmana és de 5:15 a 9:15 del vespre i entre setmana de 8 del vespre a 12 de la nit. I fins a final de mes també podeu visitar la nova exposició dels fotògrafs de Pineda, que es diu Carnaval, a la Biblioteca Serra i Moret. I encara afegirem que demà dilluns es fa la caminada popular contra el maltractament a les persones grans. El punt de trobada serà a les 10 del matí a la plaça de Catalunya i és una caminada que té un recorregut de 2 quilòmetres. Encara us podeu apuntar als casals d'Avis, les Mèlies i de Poblenou, també al Banc del Temps o a l'Ambulatori de Pineda i també al de Poblenou. També podeu anar demà mateix a les 10 del matí i venir directament a participar de la caminada. A Calella destaquem avui diumenge que continuen les activitats de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita. Aquest matí destaca la plantada, exhibició i cercavila de les Feres d'Aigua

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
3: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
4: Els 80. Els grans èxits, els grans artistes, el Club dels 80 de Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Energia positiva. Són les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio
2: Pineda. El club dels 80. A Ràdio Pineda.

0: Ara en Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12es jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, expert en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12es jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.
4: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
2: La millor música dels anys 80, cada diumenge al matí, a Ràdio Pineda.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. És diumenge, són les 12 del migdia i aquí ara comença una nova edició del repàs setmanal dels 30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda. Això és Mega Top 30.

ritme d'Insomnia, una formació anomenada Fateless, ara sota el nom de New Religion, ens ho torna d'aquesta manera tan moderna Bebe Rexha. Des de la posició número 3 avui fa 7 dies, la seva 8a setmana al nostre Top 30. La música dance, passem ràpidament al bolero, aquest Risk It All, que per cert també ho ha tret en llengua castellana, però nosaltres escoltem doncs això, la versió original internacional, Bruno Mars. Risk It All, setmana passada segona posició, a la seva 10a setmana llista.

túnel de la por o aquestes coses, però sí que el número 1 de la setmana passada parlava de Dràcula. Està triomfant arreu del nostre continent aquest tema de Tame Impala.

Setmana número 25 del 15 al 21 de juny 2026 amb 4 noves entrades en llista, 4 cançons que s'incorporen aquesta setmana al Top 30. Durant 2 hores per endavant repassem doncs això, els 30 èxits de la setmana i també els 5 aspirants al top. Benvinguts, benvingudes a Mega Top 30.

posició número 30 teníem Somebody I'm Homebreaker, 16 setmanes a llista i baixant 5 posicions. Aquí arriba la primera de les 4 noves entrades en llista, és Match, amb 3 estius més.

Baixant una posició de la 27 a la 28, Guillem Bautista. La seva cinquena setmana llista no està mal. Això és Mega Top 30, Ràdio Pineda, 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Arriba la nova d'Ariana Grande. Hey That I Made You Love Me és nova incorporació a la posició número 27.

It's the Wall. Així és com sona Gracie Abrams en la seva tercera setmana baixant 7 posicions de la 19 a la posició número 26. Arriba el primer candidat a entrar a la nostra llista, Niall Horan. Ara ens presenta això que es diu Tastes So Good, aspirant al nostre top.

0: Queen. És Maroon 5 en la seva segona setmana en llista, pujant 5 posicions de la 30 a la posició número 25. A la 24 ens arriba ara 31 Fam, una altra de les noves incorporacions a la llista. Això es diu Anem Tirant.
1: Les marques de les mans en llits desconegudes, he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans, un ple de victòries que no sento com abans.

sí que toca, de Déu. Ens acabarem tancant, no?

èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Era Lady Gaga juntament amb Doechi i Runaway, la seva quarta setmana pujant 3 cap amunt. Una cap amunt, de la 23 a la 22, aquesta setmana, Miki Núñez. Així ens arriba amb aquest tema, Un altre cop.

Seguim pujant més posicions i aquesta és l'entrada més important de la setmana. La posició número 21 ens arribava Olivia Rodrigo amb això que es diu The Cure. Seguim endavant des de Mega Top 30 amb Mama Dusha, la millor gent del planeta. Vuitena setmana llista i dues cap amunt de la 22 a la 20.

altre dels aspirants al nostre top, des de la candidatura mega top sonant, la nova d'Alex Warren. Això era Passenger. I ara ens anem, concretament, un any enrere, en aquestes mateixes dates, al capdamunt de la nostra llista, i teníem a Ed Sheeran. Pujava del 2 de l'1 en la seva vuitena setmana amb això que es diu Ashes Am.

Fent un curset de natació musicalment parlant, baixant 3 aquesta setmana de les 16 a la 19, BTS amb Swim. 11a setmana al nostre top. I 7 cap amunt en aquesta tercera setmana llista, els Catarres, els diumenges sense drama, de la 25 a la 18. Ja comença a fer-se clar.

Seguim escalant més posicions als èxits cada vegada més grans, als números més petits. Així és com sonava One Republic amb Need Your Love, quarta setmana en llista, i això sí, baixant 9 posicions, de la 8 a la 17. I a la 16, per tancar aquesta primera hora, hi tenim a Max Navarro. Puja 2 en la seva quarta setmana després de les estrelles, això és inigualable.

Seguim en aquesta segona part, segona hora, Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Un plaer acompanyar-vos. Gaudint cada setmana durant dues hores amb els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants, les 5 novetats al nostre top. Sí. Tenim 4 noves entrades en llista en aquesta setmana, 25 del 15 al 21 de juny 2026. Per exemple, maig amb 3 estius més, a la posició número 29.

Estem a mitjan català, mitjan castellà, està molt bé això. En bilingüe. Així sonen 31 fam des de la 24, novetat aquesta setmana en el Top 30. I l'entrada més important la trobem en la posició número 21 de la mà d'Olivia Rodrigo. El nou tema es diu Jack Sure.

Així és com sonen les quatre noves entrades en el nostre top. I recordeu, tenim 5 aspirants. Avui hem escoltat, per exemple, la nova de Niall Horan, Tastes So Good. O també Alex Warren amb Passenger. En aquesta hora encara doncs, escoltarem, per exemple, Alesso, que té algun nou, i també hi ha un tema en català com a novetat aquesta setmana aquí amb Mega Top 30 Ràdio Pineda. Seguim endavant, seguim pujant més escalons, estem just en el centre de la nostra llista.

referent arreu del nostre continent, encapçalant moltes de les llistes europees, i aquesta setmana ja porta 10 setmanes al nostre top 3. Baixant de la 13 a la 15, parlem d'Alex Warren amb Fever Dream. Ara ens anem amb un clàssic del pop-rock en català. Ara, de nou, ha aparegut aquest camí, somnis i promeses de Sopa de Cabra gràcies a Su i Mon DJ. Aquesta setmana baixant 7 posicions, de la 7 a la 14.

Segona setmana llista i enfilant-se 4 posicions, de la 17 a la 13. Parlem de Shakira i Belé, Algo Tu. Amb molta energia, seguim amb tu des de Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Energia positiva sempre, i ara Doctor Prats també et porten energia. Sisena setmana llista i pujant dues de la 14 a la 12.

onzena setmana en llista, baixant una posició de la 10 a la 11. D'aquesta manera ja hem arribat al top 10 d'aquesta edició de Mega Top 30 en aquesta setmana 25 del 15 al 21 de juny 2026. Arriba Dominic Fike amb Baby Doll, segona setmana amb nosaltres, i pujant 10 de la 20 a la 10.

França, unes quantes posicions, 3 en total. Setena setmana llista per la Fúmiga. És la gent de la Mediterrània, de la 12 a la posició número 9. I per una cançó és la darrera història de Joan Dausà. Ah, sí, Joan Dausà, a la seva cinquena setmana. Puja 3, de la 11 a la 8.

Els èxits cada vegada més grans, els números més petits. Olivia Rodrigo aquesta setmana baixa una posició en la seva setena setmana llista amb el Drop Dead. Arriba una altra de les novetats, una altra dels aspirants al nostre top. Així és com sona la nova de Buhos, juntament amb Leire Martínez i No hi ha pla B.

ritme de Jamaican Bam Bam. Així és com sonava la sisena posició aquesta setmana a la nostra llista. Porta 9 setmanes de llista aquest tema de Hugel i Soto. Puja 3 de la 9 a la 6. Esteu escoltant Mega Top 30, 30 èxits a la setmana. Cada setmana aquí a Ràdio Pineda, a mi, Otmar Schuster, el DJ, tot un plaer. I ara seguim amb la Lupic Bands. 12a setmana llista i es manté a la 5a posició amb El teu amor.

Els boleros en molt bona forma per aquest estiu del 2026. Cançó que també ha aparegut en castellà, però nosaltres optem, com és habitual, per la versió més internacional. Quarta posició per Bruno Mars, Risk It All. 11 setmana a la nostra llista i baixant dues. De nou ens anem al castell de la por i amb el número 1 d'avui fa 7 dies. Tame Impala sonant amb el Jenny Remix del Dràcula.

Romero amb el Material Lover. Darrera novetat d'aquesta setmana aquí a Mega Top 30, Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Ara arriba ja la segona posició d'aquesta setmana, que s'enfila dues i porta 9 setmanes a llista. Això és el Dorayakis de Flashy Ice Cream, juntament amb 31 Fam. Amb les...

Ja hem arribat al final de la nostra edició d'avui. Mega 30, Ràdio Pineda 94.6 FM i també radiopineda.cat, el repàs setmanal de la nostra llista d'èxits. Setmana 25, del 15 al 21 de juny 2026. Arriba la cançó més important d'aquesta setmana. Com sempre, tot un plaer haver-te acompanyat en aquestes dues hores. Junts i plegats des de la 9-4-6. I aquest és el número 1 d'aquesta setmana. Puja del 3 a l'1 en la seva novena setmana llista, Bebe Rexha, New Religion. Adéu-siau.

0: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
1: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12è jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12è jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Energia positiva.
1: Ara, en Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
5: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Són les 5. Ràdio Pineda.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12è jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12è jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.
3: Fa més de 50 anys que Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Ara en Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937-069-257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
4: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12è jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12è jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. Obrim zona chill-out de Ràdio Pineda.
1: Obrim zona chill-out de Ràdio Pineda.
0: Una selecció premium del millor chill-out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill-out. Zona chill-out. Zona chill-out. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Entra a Zona Chill Out. Chill Out. Zona Chill Out. Per acabar la setmana com et mereixes.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Són les 10. Ràdio Pineda. Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

és la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.